d'aixior més conyit, de condent de cabri d'instrument de voler sonar. No tenim instrument de feixisme, perquè anava a la tot de safar. Vol dinyar amb muntanya tallada amb